conèixer per mi normal per nom ni program, també l'he escalat. Amb Samin Khindat Mehr, Abdullah Kijani, Psegur Khunum, Sadab.